Així que per nosaltres és una celebració estar aquí avui tocant. I res, fa més o menys un any i poc que estem amb aquestes músiques, són composicions originals. I el tema que hem tocat abans es diu Estudio Modular 1. I res, espero que ho estigueu disfrutant